Cane Su. M'agrada Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club, el Nàstic Tarragona i el Juventud. M'agraden los Manolos, all my loving you, amigos para siempre, turututu. Soy muy de Puigdemont, sin acritú, que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 i també RAC1.